abans de fartar pobres, se n'hi sí, per usagar. Us parlo d'un temps malmès que no passa de llarg. Temps de poques soltes, de paròdies i d'esfalcs, desprovist de vènies, brides i repòs.